0: Te.
1: I agar tot que men tot. Quina copi pa i amara tot. I xorro minga xai gaia. I vent m'agrada.

De papier? Ui, de faona. I eu abonatge. Dem pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vos pon tot de me bòs.